Fa més de 70 anys, vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dosmas Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dosmas Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.

0: Manías, te ofrecemos una selección exclusiva de materiales de construcción e interiorismo en Mallorca, pensados para hacer de tu proyecto algo único. Almacenes Femenías. Construye lo que imaginas.
1: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'hort i jardí, arbres frutals, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí, oferint assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visitau-nos a Son Ferriol, carretera de Manacor, quilòmetre 6,6, o a la nostra web canjuanito.com.
2: Som en Jaume Gual, tercera generació al capdavant d'aquest restaurant típic mallorquí del Port de Pollença. Vàrem obrir en 1962. Som la tercera generació i seguim amb la nostra cuina tradicional de cuina mallorquina en cuina de llenya.
3: Celler La Parra, la nostra grandesa, els nostres clients.
4: Sintonizas Fitboy Radio Deportes en tu dial. Estamos en el 103.9, 101.4 y 95.8 de la FM. Síguenos también a través de la página web fitboyradio.com y en nuestras aplicaciones para móvil.

0: tamaño como la abundancia del roo, y las previsiones apuntan a resultados similares a los del año pasado. El límite se mantiene en 50 roos por persona y día. En las reservas marinas, además, será obligatorio comunicar las capturas.
1: Ara, els primers dies, sobretot, s'han pescat més, aquests darrers anys, perquè també t'he de dir que, així com s'han calentitat la mà, és una incògnita el que passarà, el que no passarà enguany, perquè la mà està canviant i la naturalesa se va reacoplant en els canvis que venen. Jo confio que s'agafaran molts i que se n'agafaran de bastant grossets.
0: Coincidiendo con el inicio de la campaña, el Govern reforzará las inspecciones en las principales zonas de pesca para evitar infracciones y garantizar el cumplimiento de la normativa. La temporada permanecerá abierta hasta el próximo 31 de marzo.
2: En página educativa, el profesorado de Baleares ya está inmerso en los preparativos para el nuevo curso escolar que va a arrancar para el alumnado la próxima semana. El conseller de Educación, Antoni Vera, ha asegurado hoy que la consellería va a abrir este miércoles un trámite urgente para la cobertura del 1% de las plazas docentes que todavía continúan pendientes de cobertura.
3: Poden dir que a dia d'avui, dia 1 de setembre, la cobertura a les Illes Balears de places és del 99%. Només tenim un 1% que no s'ha cobert. Que demà s'obri un tràmit urgent per cobertura d'aquest 1%, que ahir vàrem adjudicar el segon procés de substitucions, que gràcies a l'avançament de les oposicions vàrem poder avançar els tràmits i vàrem poder donar estabilitat, i sobretot que les plantilles de Menorca, Eivissa i Formentera estan pràcticament estables i que els seus docents ja són avui en els centres. Crec que ens podem congratular, evidentment queda un 1% que són places de difícil o molt difícil cobertura, que la gran majoria d'elles són de l'àmbit de formació professional o algunes especialitats de secundària o batxillerat, però que en aquests pròxims dies aniran cobrint.
2: Unas declaraciones que ha realizado Antoni Vera tras una visita al Colegio Jaume I de Palma, un centro en el que se ha llevado a cabo la reforma que va a permitir disponer de los espacios necesarios para incorporar el primer ciclo de educación infantil este curso. La actuación ha supuesto una inversión de 35.600 euros. El conseller Vera ha destacado la creación de plazas educativas en el primer ciclo de educación infantil, que para este próximo curso han aumentado en 1.200, así como la asunción progresiva de la gestión directa de escoletas de titularidad pública.
3: Enguany, la Conselleria d'Educació i Universitats obrirà places públiques noves en el CEIP Jaume I de Palma, aquí on ens trobam, en el CEIP La Soledat, també de Palma, i en el CEIP Blancadona d'Eivissa. Ja ho vàrem fer en aquests anys anteriors, obrint places de 0-3 a centres d'infantil i primària, i continuem enguany amb aquesta tònica i creant places públiques de 0-3. A més d'anar assumint a poc les noves infraestructures educatives de 0-3 que han anat construint els ajuntaments.
4: Abrimos ahora la crónica política. El PS y PSOE inicia el nuevo curso político poniendo el foco en la saturación turística, la vivienda y el cambio climático. La formación ha registrado dos proposiciones de ley con las que quiere marcar el tramo final de la legislatura. Por un lado, plantea incrementar en 2 euros el impuesto de turismo sostenible durante la temporada alta y reducirlo en temporada baja. Por otro lado, propone declarar Baleares como zona de mercado residencial tensionado para limitar la subida de los alquileres. La candidata socialista a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha presentado estas iniciativas tras una jornada de trabajo del grupo parlamentario para preparar el nuevo curso.
5: Una es la pujada del ITS. No farán una pujada que nosotros voldrían. Farán la propuesta de pujada que va a hacer el Partido Popular y la señora Proens. Perquè jo crec que és una pujada que, si és la seva proposta, no tindran cap problema en assumir i cap problema en dur endavant. I la segona, importantíssima, la declaració de les zones tensades. La declaració de les zones tensades perquè som la zona d'Espanya amb el lloguer més car d'Espanya i no tenim ni una zona tensada declarada.
4: Por su parte, Més per Mallorca arranca el nuevo curso político poniendo el foco en la vivienda, el coste de la vida, la masificación turística y la diversificación económica. Entre sus propuestas plantea un salario mínimo propio para Baleares, un IVA diferenciado y duplicar el impuesto de turismo sostenible. La formación ha presentado estas líneas de trabajo coincidiendo con el inicio del último curso político antes de las elecciones de 2027.
6: I per nosaltres és imprescindible que des de les Illes Balears tinguin la capacitat d'establir un salari mínim illenc, que els treballadors de les Illes Balears cobrin allò que és necessari per viure a les Illes Balears. No pot ser que tinguin treballadors pobres i per part de l'Estat també és necessari que entenguin que la nostra realitat mereix d'un tractament especial. I en aquest sentit, des de fa estona demanam aquest IVA diferenciat illenc perquè el preu de la vida ha d'anar a acorda a la capacitat adquisitiva de les Illes Balears.
7: Jo voldria rellotjar sobretot els efectes de la massificació turística que quan sabem de quines són les accions que s'han de dur a terme, per descomptat no podem conviure de la manera que ho fem els darrers anys, amb un excedent de places turístiques. Per tant, accions, començarem a preparar les accions de reduir aquestes places turístiques.
8: Nosaltres aquí a Palma tenim clar que la prioritat màxima i primera és l'habitatge, pensant que no cal construir més habitatges. A Palma ja hi ha prou habitatges. Allò que hem de fer és posar l'habitatge que ja hi ha en mans de la ciutadania perquè hi pugui comprar i accedir-hi. En aquest sentit, la nostra proposta és ben clara. Volem impossibilitar l'accés a l'habitatge a no residents.
4: Aún en clave política, la candidata socialista a la presidencia del gobierno, Rosario Sánchez, ha destacado el legado de Celestí Alomar, ex conseller de turismo fallecido a los 76 años. Sánchez ha recordado especialmente su papel en la implantación de la ecotasa durante el primer gobierno del Pacte de Progrés y ha subrayado su apuesta por unas políticas turísticas orientadas a mejorar la calidad de vida de los residentes.
5: En Celestí Alomar va deixar una empremta allà, per allà on va passar, de persona compromesa amb el benestar de la ciutadania i amb el servei públic. Jo crec que això és una de les claus de la seva figura. La segona és que va ser un visionari perquè tothom el recorda per l'ecotaxa, però això implica molt més coses, implica una visió de país i implica una visió de les polítiques públiques turístiques, que les polítiques públiques turístiques no són fomentar el nombre de visitants, sinó que són que aquesta activitat econòmica contribueixi a la millora de la qualitat de vida de les persones del territori.

0: Y hablamos ahora de la tradicional pujada a Lluc a peu de la Part Forana. Volverá a reunir este septiembre a miles de mallorquines. La marcha va a celebrar su edición número 45 la noche del 12 al 13 de septiembre, con una previsión de más de 5.000 participantes y un amplio dispositivo de seguridad.
1: Es una mostra d'unió, d'identitat i sobretot de trobada marcada en el calendari en què tots els mallorquins i mallorquines pugem a Lluc, al baix del paraigua de la Mare de Déu. Una edició que, com sabeu, se celebrarà el proper 12-13 de setembre, coincidint amb la Diada de Mallorca, a la qual hi participaran més de 5.000 persones provinent de més de 45 municipis d'arreu de Silla.
2: Per si tenim tot a punt, tot preparat, per dalt quan els primers romeus que pugin, pues ja trobin el santuari obert, la basílica oberta, i bueno, estem també molt il·lusionats, molt contents. Diumenge vam tenir una trobada ja per acabar de fermar tots els petits detalls i, sens dubte, la Mare de Déu pues, espera aquesta nit màgica, no? Està en el si de les festes de la Diada i jo crec que és un bon moment per agrair a Déu tot el que ens dona i posar-ho tot en mans d'ella, que és la nostra Mare.
3: És un dia per donar gràcies, és un moment per donar-se gràcies a tots els pobles, a tots els ajuntaments, a tots els cap de pobles que col·laboren en la pujada, que és l'organització que du més feina, perquè no és el mateix pujar d'un lloc a l'altre que pujar de 45 llocs a un, és bastant més complexa. A partir d'aquí, el Blavet de Lluc, i ja en el segon any que el Consell mos ha agafat amb aquesta, mos ha acollit, diguéssim, ja que nosaltres no podíem seguir duent per diverses qüestions tot el que era l'organització de la pujada, pues, aquest segon any pues, estem de vora el Consell, com sempre ho farem.
4: Tirme, l'empresa que impulsa l'economia circular a Balears, patrocina el temps.
5: Continúa un día más el tiempo variable en las islas. Mañana se espera de nuevo lluvia ocasional y otra vez acompañada de barro. Eso sí, hará más calor. Vamos ahora con los detalles de la previsión meteorológica.
6: La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles en Baleares cielo con intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional que irán acompañada de barro tendiendo ya a partir de la madrugada a cielo poco nuboso o despejado. En cuanto a las temperaturas apenas se registrarán cambios, aunque durante el día subirán ligeramente. Las mínimas se situarán en torno a los 21 grados, mientras que el mercurio llegará como máximo a los 33 grados centígrados. Respecto al viento, soplará con intensidad floja de componente este, con brisas costeras.